0: Nico.
1: Gràcies. Vinga-se per acá.
2: Gràcies.
3: Tropicana, tan diferente, que ayuda a los peluditos y a la gente.
1: Catrín.